de amilitat i hoiques a senyor Miquel. Halatxa heringes, vel maitxa na etiquet. Coets que et prou dissab, caneit de minolet. Mama i s'estenissin, i així s'hi ha inmelet. Torn, buhub, dormi ara, vai bellen valos vaikus, kui moni tulle löyvät, ehto päin